0: Ràdio Marina.
1: Són les 4.

baby girl, baby girl. Yo.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa. Radio Marina.
4: Dale, Pepu.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La colla gegantera de Blanes i el grup de bastoners de l'Esbarjo Quim Ruïra participen aquest cap de setmana en el 38è Aplec Internacional de Cultura Popular que se celebra a Estocolm. Aquest dimecres al matí han marxat cap a Suècia 38 membres de la colla gegantera, mentre que divendres ho faran 15 integrants del grup de bastoners. Les dues colles blanenques formen part de les 42 entitats catalanes que participaran en aquesta edició de l'Aplec Internacional, que reunirà uns 1.200 actuants i que enguany se celebra coincidint amb el Cultur Festival en Estocolm. I els equipaments del Museu Obert de Lloret han rebut més de 90.600 visitants durant el primer semestre d'aquest 2026. La xifra representa un increment del 17,6% respecte al mateix període de l'any passat. Els jardins de Santa Clotilde concentren bona part de les visites amb prop de 75.000 persones entre el gener i el mes de juny. El Museu del Mar ocupa la segona posició amb més de 10.000 visitants, seguit del Castell de Sant Joan amb més de 2.600 visitants. Durant aquests primers 6 mesos de l'any, els diferents espais patrimonials també han acollit activitats com la nit dels museus, visites teatralitzades o l'Escape Town. I en clau general, destaquem que el dispositiu especial de seguretat desplegat amb motiu de l'eclipsi solar total s'ha tancat amb pocs incidents destacables. Segons el Departament d'Interior, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància fins a les 9 del vespre. El telèfon d'emergències 112 havia rebut 81 trucades relacionades amb el fenomen. Per la seva banda, els agents rurals han fet 356 actuacions i han interposat 10 denúncies relacionades amb la circulació motoritzada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat amb l'aparició, això sí, d'alguns núvols alts a les comarques de l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres. Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vital Dent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Balé. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Balé, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
4: T'esperem a Buró Balé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobalé.es.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Planes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat aquest mes de juliol amb prop de 321.000 passatgers, el que representa un 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar acumulen així 4 mesos consecutius de descensos interanuals en el nombre de viatgers. Tot i la caiguda de passatgers, l'activitat aèria ha augmentat. Durant el juliol s'han registrat 3.553 enlairaments i aterratges, el que representa un 9% més que fa un any. El Regne Unit continua sent la principal destinació amb prop de 100.000 passatgers i un creixement del 8,7%. I l'aigua de Tordera torna a ser apta per al consum, excepte la urbanització Masmora. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions després que les tres últimes analítiques setmanals hagin situat els nivells de fas per sota del límit màxim establert. La mesura afecta els punts que abasteixen el municipi, amb l'excepció del Masmora, on encara s'està a l'espera de completar els resultats necessaris perquè l'aigua pugui ser declarada apta. Mentrestant, en aquesta urbanització es mantindrà el subministrament d'aigua potable mitjançant cisternes. I en clau general, destacam que la nova normativa europea per augmentar l'ús de materials reciclats en la fabricació de vehicles entra en vigor avui mateix. La regulació estableix que els cotxes nous hauran d'incorporar progressivament un percentatge mínim de plàstic reciclat. Els fabricants hauran d'arribar al 15% l'any 2032 i elevar aquesta proporció fins al 25% a partir del 2036. La normativa també obligarà a dissenyar els vehicles de manera que sigui més fàcil desmuntar, reutilitzar i reciclar els diferents components. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous d'ambient majoritàriament assolellat, tot i l'aparició d'algunes nuvolades més a l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà divendres aquests valors seguiran elevats, amb la calor com la protagonista. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I què he de dir avui? Avui 13 d'agost. No és dimarts, però sí que és dijous i és després del dia 12. I és que ahir la gent Catalunya sencera es va desplaçar i va mirar al cel. Tots al mateix moment ens vam posar d'acord per veure un esdeveniment únic. I aquí estem.

el so Brit Rock d'aquesta banda que, malgrat tot, es va fundar, es va crear als Estats Units, tot i que era britànica. Sí, ho té. Beautiful Ones, tot un èxit de finals dels 90 que compartien tu aquest dijous 13 d'agost. I avui pugen les temperatures, però tenim allò, la llum al final del túnel, perquè es veu que baixen la setmana vinent. Va, va. Salutacions, aquí et parla Montse Rico. Miraré de portar-te... No, què, caram, no miraré, no, sinó que et portaré la millor música del món fins la una domicilia. Des de Ràdio Marina, salutacions.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Ràdio Marina.

Era el seu àlbum debut, era l'any 1992, es deia Grans Esperances. I d'aquest, possiblement un dels seus temes més emblemàtics, aquest satèl·lit dormint, aquest sleeping satèl·lit de desmenar-se. I quin espectacle que ens va

0: Saturns més intensos d'aquest estiu de l'oreja de Van Gogh.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

Salutacions des de Ràdio Marina. Som només a 24 hores per aquest concert esperadíssim. A la Festa Major de Sant Vicenç de Montalt. Els Sopa.

commemorant els 30 anys d'aquest Si et quedes amb mi. En Su, en Judit Nederma, amb el Gaby Kelly, amb Santi Balmes, en Joan Dausà. Tota una colla d'amics al voltant del seu pare.

Has de tornar igual que un dels grans èxits de Bruno Mars, això és The Way You Are. Però en realitat és la proposta d'aquest estiu 2026 de David Guetta cantant al costat de Milky. Sempre al teu costat. 9 del matí, 43 minuts del dia després. Depeche Mode. Una d'aquelles formacions legendàries encara en actiu que continua sorprenent amb la seva música. Anem pels clàssics, que sempre sonen bé aquí a Ràdio Marina. Joy the Silence. No gaudint del silenci.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Aquest dimecres al matí han marxat cap a Suècia 38 membres de la colla gegantera, mentre que divendres ho faran 15 integrants del grup de bastoners. Les dues colles blanenques formen part de les 42 entitats catalanes que participaran en aquesta edició de la Plec Internacional, que reunirà uns 1.200 actuants i que enguany se celebra coincidint amb el Kulturfestival d'Estocolm. I els equipaments del Museu Obert de Lloret han rebut més de 90.600 visitants durant el primer semestre d'aquest 2026. La xifra representa un increment del 17,6% respecte al mateix període de l'any passat. Els jardins de Santa Clotilde concentren bona part de les visites, amb prop de 75.000 persones entre el gener i el mes de juny. El Museu del Mar ocupa la segona posició, amb més de 10.000 visitants, seguit del Castell de Sant Joan, amb més de 2.600 visites. Durant aquests primers 6 mesos de l'any, els diferents espais patrimonials també han acollit activitats com la Nit dels Museus, visites teatralitzades o l'Escape Town. I en clau general, destaquem que el dispositiu especial de seguretat desplegat amb motiu de l'eclipsi solar total s'ha tancat amb pocs incidents destacables. Segons el Departament d'Interior, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància fins a les 9 del vespre. El telèfon d'emergències 112 havia rebut 81 trucades relacionades amb el fenomen. Per la seva banda, els agents rurals han fet 356 actuacions i han interposat 10 denúncies relacionades amb la circulació motoritzada. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat amb l'aparició, això sí, d'alguns núvols alts a les comarques de l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

Una de les grans, grans reines del pop. 5 anys consecutius en portar-se el guardó de la més escoltada. A les xarxes socials, la veritat és que no és fàcil. Però això ho aconsegueix tota una showgirl anomenada Taylor Swift. Són les 10 del matí, 10 minuts. Encantats de compartir la nostra música i els nostres moments amb tu. Moments d'estiu en un dia de molta calor. Aquest dijous, 13 d'agost, sonant ara per tu les freqüències. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Aquesta sí que ha estat una de les grans sorpreses que tenia sota la màniga en Joan Dausà des del seu nou Immortals. Aquest Immortals que porta passejant durant tot aquest 2026. Hi haurà sorpreses, això és el que prometen al seu concert. Una tercera part de la Gran Bogeria, a veure on ens porta. Però de moment Joan Dausà i Antonio Orozco cantant junts en català el tema principal, el que dona títol a l'àlbum Immortals.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

12 minuts per l'hora en punt i un sampler que és del 2016, aquest California Dreaming, que ens recordava aquell vell tema de Mamas and the Papas. Remesclat, actualitzat en aquesta ocasió per Flesh Gwimmer. Aquí estem acompanyant-te al teu costat. Pugen les temperatures i nosaltres que encara ho farem més gràcies a una dona, una de les grans veus del soul, Jocelyn Brown.

Ara és el moment de que puges el volum, va. Una d'aquelles veus del Rhythm and Blues que ens arriba des de Carolina del Nord i que a finals dels 90 va petar les llistes amb aquest tema. Somebody Else's Guy, tot un clàssic de Jocelyn Brown.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat aquest mes de juliol amb prop de 321.000 passatgers, el que representa un 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat.

0: situat els nivells de fas per sota del límit màxim establert. La mesura afecta els punts que abasteixen el municipi, amb l'excepció del Masmora, on encara s'està a l'espera de completar els resultats necessaris perquè l'aigua pugui ser declarada apta. Mentrestant, en aquesta urbanització es mantindrà el subministrament d'aigua potable mitjançant cisternes. I en clau general destacam que la nova normativa europea per augmentar l'ús de materials reciclats en la fabricació de vehicles entra en vigor avui mateix. La regulació estableix que els cotxes nous hauran d'incorporar progressivament un percentatge mínim de plàstic reciclat. Els fabricants hauran d'arribar al 15% l'any 2032 i elevar aquesta proporció fins al 25% a partir del 2036. La normativa també obligarà a dissenyar els vehicles de manera que sigui més fàcil desmuntar, reutilitzar i reciclar els diferents components. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous d'ambient majoritàriament assolellat, tot i l'aparició d'algunes nuvolades més a l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà divendres aquests valors seguiran elevats, amb la calor com la protagonista. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

recuperant la veu de Zoe West amb aquest control. I engegant, sobretot els primers minuts, aquest ventilador que ens refresqui aquestes altíssimes temperatures del dia d'avui. Queda't amb nosaltres, són les 11 del matí, ja quasi 10 minuts d'aquest dijous 13 d'agost. Va, que ens arriba tota una avalanxa. Amor, amor i amor. Que no ens falti. On exita tal 2012 d'Avalanxa City.

0: de les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

escoltar la música i el so dels 80 a una formació clau pel reconeixement del rock and roll a Espanya. La banda de Carlos Segarra, Rebelde.

0: a la costa californiana tenen els Beach Boys i el seu show de platja i d'estiu. Però és que nosaltres, a la nostra, tenim a los rebeldes amb aquest show tan especial, tan bo, Mediterráneo. Carles Agarra és el responsable, la veu d'aquesta formació que encara està en actiu, que encara els pots veure en concerts, amb una energia que no se l'acaben. I aquest rock tan nostre, aquest rock tan mediterrà i tan adient per aquestes calors que estem patint. Hora de Rebeldes a Ràdio Marina.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1 euro amb 39 cèntims la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7 euros amb 39 cèntims. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vital Dent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Sí que és veritat que no ens tenen acostumats a cançons així tan dolces, tan melòdiques, a balades, però mira com sona.
1: Com ens allunyem, tu jo de la mà, Déu meu com t'estimo, tothom pot marxar, marxar, marxar.
0: I és que quan s'hi posen, s'hi posen. Buh!

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Es troben immersos en aquesta gira de comiat anomenada L'últim abraç. Posant punt i final a la seva trajectòria musical de 13 anys, esperem que tornin ben aviat. Aquesta fúmiga, diumenge seran a Martorell a la Festa Major. Ara, en aquest cas, amb so. Estic

El que deien 13 anys d'història tenen la Fúmiga. Allà arriba, dos concerts molt especials a part tancar no només aquesta gira, sinó també la seva carrera. Esperem que tinguin projectes en solitari perquè el seu so ens encanta. El primer, el 17 d'octubre, al Sant Jordi, Club de Barcelona. El segon, el 24, al Roig Arena de València. Aquí els tenim tancant ferides a Fúmiga i Zoo. Que bé que sonen.

Moltes coses a celebrar. Un dia com el d'ahir, un dia per recordar la nostra nena, la nostra història i sobretot a les nostres retines. I una cançó de taverna. Aquest barçon, aquest tipsy, deixeu-vos-hi. 4 minuts perquè arribin les notícies de les 12.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'eclipsi solar va reunir ahir al vespre veïns del Maresme i la Selva en diferents punts amb bona visibilitat de l'horitzó per seguir un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'any. Al territori, els núvols van impedir l'observació durant el moment més àlgid. Entre els punts on es va concentrar gent hi havia el castell de Palafolls, Can Carreres entre Calella i Pineda, el castell de Sant Joan i Santa Bàrbara de Blanes o també a Sils de l'entorn de l'església Santa Eulàlia. El Lloret de Mar intensifica el control sobre els habitatges d'ús turístic irregulars. L'Ajuntament ha dut a terme una cinquantena d'actuacions dins del Pla Lloret Actua per detectar allotjaments sense llicència o que incompleixen la normativa municipal. Fins ara, el consistori ha dictat 7 decrets sancionadors contra habitatges que operaven sense l'autorització o incomplien la normativa. Les multes oscil·len entre els 4

0: Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 38 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

crec que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Tots pendents, tots d'aquesta segona part del biòpic de Michael. Rècord absolut entre tots els biòpics fets fins al moment, aquest dedicat al gran rei del pop. 2 minuts per 2 quarts d'una, aquí al teu costat. Un dels grans clàssics de Michael Jackson i un dels grans clàssics d'una banda hispano-argentina que de ben segur t'ho recordes. Andrés Calamaro i Ariel Roth formaven part de les files de Los Rodríguez.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Radio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant els dijous d'estiu, que avui torna a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sweet Savage. I encara a Blanes destaquem l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. I encara a Blanes destaquem les festes Mascremat des de demà divendres dia 14 fins diumenge dia 16 a la plaça Ramon Casas, amb activitats com torneig de darts, de ping-pong, música o una paellada popular. A Lloret de Mar destaquem el Clon Festival, que avui dia 13 fa un tribut a Rafael Acarrà a partir de 10:45 de la nit a la platja de Fanals. A Malgrat de Mar segueixen de Festa Major de Sant Roc. Avui dijous és el torn del Malgrat de Mar. A Calella destaquem el Festival NEC. Aquest dissabte dia 15 d'agost torna amb Llac Gener del 76. Més música a Santa Susana amb el Festival Mar d'Estiu, que aquest dijous dia 13 segueix, en aquest cas amb una nit d'humor i monòlegs, i el diumenge dia 16 concert de Sergio Dalma. Acabem i ho fem a Breda, perquè avui hi ha un recital Raimon de Bertzell al claustre de Breda, que es fa emmarcat en els actes de Sant Hipòlit.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Ràdio Marina.

Aquesta dona que és capaç de reinventar-se i tornar a fer-ho mil vegades. Em declaro fan d'aquesta segona part del seu Confessions. Danceteria, així és com sona aquesta nova versió, aquesta nova entrega. Una segona part que en cap cas desmereix la primera. Madonna. Som a 12 només per arribar a la 1 en punt del migdia i de ben segur que aprofitarem el temps. Un clàssic no, un superclàssic de Cyndi Lauper.

La versió més ballable de Maria Jaume, aquests estils besos que ens serviran avui de taló de fons per acomiadar-me de tu. Fins demà a les 9. En James Morrison i una petita ajuda de Damiano David, arribarem a l'hora en punt. Que posis un gran dijous, hidrata't molt, que avui, a veritat, Això és el que diuen, almenys. Temperatures disparades en el dia d'avui. Vinga, que vagi molt i molt bé. Salutacions de Montse Rico. Fins demà.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La colla gegantera de Blanes i el grup de bastoners de l'Esbarjo Quim Ruïra participen aquest cap de setmana en el 38è Aplec Internacional de Cultura Popular que se celebra a Estocolm. Aquest dimecres al matí han marxat cap a Suècia 38 membres de la colla gegantera, mentre que divendres ho faran 15 integrants del grup de bastoners. Les dues colles blanenques formen part de les 42 entitats catalanes que participaran en aquesta edició de l'Aplec Internacional, que reunirà uns 1.200 actuants i que enguany se celebra coincidint amb el Cultura Festival en Estocolm. I els equipaments del Museu Obert de Lloret han rebut més de 90.600 visitants durant el primer semestre d'aquest 2026. La xifra representa un increment del 17,6% respecte al mateix període de l'any passat. Els jardins de Santa Clotilde concentren bona part de les visites amb prop de 75.000 persones entre el gener i el mes de juny. El Museu del Mar ocupa la segona posició amb més de 10.000 visitants, seguit del Castell de Sant Joan amb més de 2.600 visites. Durant aquests primers 6 mesos de l'any, els diferents espais patrimonials també han acollit activitats com la nit dels museus, visites teatralitzades o l'Escape Town. I en clau general, destaquem que el dispositiu especial de seguretat desplegat amb motiu de l'eclipsi solar total s'ha tancat amb pocs incidents destacables segons el Departament d'Interior. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància fins a les 9 del vespre. El telèfon d'emergències

0: Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
2: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
3: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat aquest mes de juliol amb prop de 321.000 passatgers, el que representa un 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar acumulen així 4 mesos consecutius de descensos interanuals en el nombre de viatgers. Tot i la caiguda de passatgers, l'activitat aèria ha augmentat. Durant el juliol s'han registrat 3.553 enlairaments i aterratges, el que representa un 9% més que fa un any. El Regne Unit continua sent la principal destinació amb prop de 100.000 passatgers i un creixement del 8,7%. I l'aigua de Tordera torna a ser apta per al consum, excepte la urbanització Masmorra. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions després que les tres últimes analítiques setmanals hagin situat els nivells de fas per sota del límit màxim establert. La mesura afecta els punts que abasteixen el municipi, amb l'excepció del Masmorra, on encara s'està a l'espera de completar els resultats necessaris perquè l'aigua pugui ser declarada apta. Mentrestant, en aquesta urbanització es mantindrà el subministrament d'aigua potable mitjançant cisternes. I en clau general destacam que la nova normativa europea per augmentar l'ús de materials reciclats en la fabricació de vehicles entra en vigor avui mateix. La regulació estableix que els cotxes nous hauran d'incorporar progressivament un percentatge mínim de plàstic reciclat. Els fabricants hauran d'arribar al 15% l'any 2032 i elevar aquesta proporció fins al 25% a partir del 2036. La normativa també obligarà a dissenyar els vehicles de manera que sigui més fàcil desmuntar, reutilitzar i reciclar els diferents components. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous d'ambient majoritàriament assolellat, tot i l'aparició d'algunes nuvolades més a l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà divendres aquests valors seguiran elevats, amb la calor com la protagonista. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes.
1: Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'eclipsi solar va reunir ahir al vespre veïns del Maresme i la Selva en diferents punts amb bona visibilitat de l'horitzó per seguir un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'any. Al territori, els núvols van impedir l'observació durant el moment més àlgid. Entre els punts on es va concentrar gent hi havia el castell de Palafolls, Can Carreres entre Calella i Pineda, el castell de Sant Joan i Santa Bàrbara de Blanes o també a Sils de l'entorn de l'església Santa Eulàlia. I Lloret de Mar intensifica el control sobre els habitatges d'ús turístic irregulars. L'Ajuntament ha dut a terme una cinquantena d'actuacions dins del Pla Lloret Actua per detectar allotjaments sense llicència o que incompleixen la normativa municipal. Fins ara el consistori ha dictat 7 decrets sancionadors contra habitatges que operaven sense l'autorització o incomplien la normativa. Les multes oscil·len entre els 4.000 i els 12.000 euros. I en clau general destaquem que més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten signes de debilitament forestal. Segons l'última campanya de seguiment de la salut dels boscos catalans, aquests exemplars han perdut més del 40% de les fulles, un nivell de defoliació que els tècnics consideren preocupant. Els tècnics del Departament d'Agricultura assenyalen diversos factors que expliquen la vulnerabilitat d'aquests boscos, entre els quals hi ha el canvi climàtic, l'arribada d'espècies exòtiques i l'abandonament progressiu de la gestió forestal tradicional. Adverteixen que aquesta falta de gestió pot fer els boscos més vulnerables. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat, amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jsacarnissers.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La colla gegantera de Blanes i el grup de bastoners de l'Esbarjo Quim Ruïra participen aquest cap de setmana en el 38è Aplec Internacional de Cultura Popular que se celebra a Estocolm. Aquest dimecres al matí han marxat cap a Suècia 38 membres de la colla gegantera, mentre que divendres ho faran 15 integrants del grup de bastoners. Les dues colles blanenques formen part de les 42 entitats catalanes que participaran en aquesta edició de l'Aplec Internacional, que reunirà uns 1.200 actuants i que enguany se celebra coincidint amb el Cultura Festival en Estocolm. I els equipaments del Museu Obert de Lloret han rebut més de 90.600 visitants durant el primer semestre d'aquest 2026. La xifra representa un increment del 17,6% respecte al mateix període de l'any passat. Els jardins de Santa Clotilde concentren bona part de les visites amb prop de 75.000 persones entre el gener i el mes de juny. El Museu del Mar ocupa la segona posició amb més de 10.000 visitants, seguit del Castell de Sant Joan amb més de 2.600 visites. Durant aquests primers 6 mesos de l'any, els diferents espais patrimonials també han acollit activitats com la Nit dels Museus, visites teatralitzades o l'Escape Town. I en clau general, destaquem que el dispositiu especial de seguretat desplegat amb motiu de l'eclipsi solar total s'ha tancat amb pocs incidents destacables segons el Departament d'Interior. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància fins a les 9 del vespre. El telèfon d'emergències 112 havia rebut 81 trucades relacionades amb el fenomen. Per la seva banda, els agents rurals han fet 356 actuacions i han interposat 10 denúncies relacionades amb la circulació motoritzada. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat amb l'aparició, això sí, d'alguns núvols alts a les comarques de l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Comencem les rebaixes d'estiu a Flocento Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocento Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
5: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
6: A l'agost obrim tots els dies.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat aquest mes de juliol amb prop de 321.000 passatgers, el que representa un 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar acumulen així 4 mesos consecutius de descensos interanuals en el nombre de viatgers. Tot i la caiguda de passatgers, l'activitat aèria ha augmentat. Durant el juliol s'han registrat 3.553 enlairaments i aterratges, el que representa un 9% més que fa un any. El Regne Unit continua sent la principal destinació amb prop de 100.000 passatgers i un creixement del 8,7%. I l'aigua de Tordera torna a ser apta per al consum, excepte la urbanització Masmora. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions després que les tres últimes analítiques setmanals hagin situat els nivells de fas per sota del límit màxim establert. La mesura afecta els pous que abasteixen el municipi, amb l'excepció del Masmora, on encara s'està a l'espera de completar els resultats necessaris perquè l'aigua pugui ser declarada apta. Mentrestant, en aquesta urbanització es mantindrà el subministrament d'aigua potable mitjançant cisternes. I en clau general, destacam que la nova normativa europea per augmentar l'ús de materials reciclats en la fabricació de vehicles entra en vigor avui mateix. La regulació estableix que els cotxes nous hauran d'incorporar progressivament un percentatge mínim de plàstic reciclat. Els fabricants hauran d'arribar al 15% l'any 2032 i elevar aquesta proporció fins al 25% a partir del 2036. La normativa també obligarà a dissenyar els vehicles de manera que sigui més fàcil desmuntar, reutilitzar i reciclar els diferents components. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous d'ambient majoritàriament assolellat, tot i l'aparició d'algunes nuvolades més a l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà divendres aquests valors seguiran elevats, amb la calor com la protagonista. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vine a J.S. Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant els dijous d'estiu, que avui torna a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Suite Savage. I encara a Blanes destaquem l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. I encara a Blanes destaquem les festes Mascremat des de demà divendres dia 14 fins diumenge dia 16 a la plaça Ramon Casas, amb activitats com torneig de darts, de ping-pong, música o una paellada popular. A Lloret de Mar destaquem el Clon Festival, que avui dia 13 fa un tribut a Rafael Acarrà a partir de 10:45 de la nit a la platja de Fanals. A Malgrat de Mar segueixen de Festa Major de Sant Roc. Avui dijous és el torn del Malgrat de Mar. A Calella destaquem el Festival NEC. Aquest dissabte dia 15 d'agost torna amb Llac Gener del 76. Més música a Santa Susana amb el Festival Mar d'Estiu, que aquest dijous dia 13 segueix, en aquest cas amb una nit d'humor i monòlegs, i el diumenge dia 16 concert de Sergio Dalma. Acabem i ho fem a Breda, perquè avui hi ha un recital Raimon de Bertzell al claustre de Breda, que es fa emmarcat en els actes de Sant Hipòlit.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'eclipsi solar va reunir ahir al vespre veïns del Maresme i la Selva en diferents punts amb bona visibilitat de l'horitzó per seguir un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'any. Al territori, els núvols van impedir l'observació durant el moment més àlgid. Entre els punts on es va concentrar gent hi havia el castell de Palafolls, Can Carreres entre Calella i Pineda, el castell de Sant Joan i Santa Bàrbara de Blanes o també a Sils de l'entorn de l'església Santa Eulàlia. I Lloret de Mar intensifica el control sobre els habitatges d'ús turístic irregulars. L'Ajuntament ha dut a terme una cinquantena d'actuacions dins del Pla Lloret Actua per detectar allotjaments sense llicència o que incompleixen la normativa municipal. Fins ara el consistori ha dictat 7 decrets sancionadors contra habitatges que operaven sense l'autorització o incomplien la normativa. Les multes oscil·len entre els 4.000 i els 12.000 euros. I en clau general destaquem que més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten signes de debilitament forestal. Segons l'última campanya de seguiment de la salut dels boscos catalans, aquests exemplars han perdut més del 40% de les fulles, un nivell de defoliació que els tècnics consideren preocupant. Els tècnics del Departament d'Agricultura assenyalen diversos factors que expliquen la vulnerabilitat d'aquests boscos, entre els quals hi ha el canvi climàtic, l'arribada d'espècies exòtiques i l'abandonament progressiu de la gestió forestal tradicional. Adverteixen que aquesta falta de gestió pot fer els boscos més vulnerables. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 38 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La colla gegantera de Blanes i el grup de bastoners de l'Esbarjo Quim Ruïra participen aquest cap de setmana en el 38è Aplec Internacional de Cultura Popular que se celebra a Estocolm. Aquest dimecres al matí han marxat cap a Suècia 38 membres de la colla gegantera, mentre que divendres ho faran 15 integrants del grup de bastoners. Les dues colles blanenques formen part de les 42 entitats catalanes que participaran en aquesta edició de l'Aplec Internacional, que reunirà uns 1.200 actuants i que enguany se celebra coincidint amb el Culturfestival d'Estocolm. I els equipaments del Museu Obert de Lloret han rebut més de 90.600 visitants durant el primer semestre d'aquest 2026. La xifra representa un increment del 17,6% respecte al mateix període de l'any passat. Els jardins de Santa Clotilde concentren bona part de les visites, amb prop de 75.000 persones entre el gener i el mes de juny. El Museu del Mar ocupa la segona posició, amb més de 10.000 visitants, seguit del Castell de Sant Joan, amb més de 2.600 visites. Durant aquests primers 6 mesos de l'any, els diferents espais patrimonials també han acollit activitats com la nit dels museus, visites teatralitzades o l'Escape Town. I en clau general, destaquem que el dispositiu especial de seguretat desplegat amb motiu de l'eclipsi solar total s'ha tancat amb pocs incidents destacables. Segons el Departament d'Interior, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància fins a les 9 del vespre. El telèfon d'emergències 112 havia rebut 81 trucades relacionades amb el fenomen. Per la seva banda, els agents rurals han fet 356 actuacions i han interposat 10 denúncies relacionades amb la circulació motoritzada. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient assolellat amb l'aparició, això sí, d'alguns núvols alts a les comarques de l'interior, les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira ribs 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o en família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Ràdio Marina.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat aquest mes de juliol amb prop de 321.000 passatgers, el que representa un 1,9% menys que el mateix mes de l'any passat. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar acumulen així 4 mesos consecutius de descensos interanuals en el nombre de viatgers. Tot i la caiguda de passatgers, l'activitat aèria ha augmentat. Durant el juliol s'han registrat 3.553 enlairaments i aterratges, el que representa un 9% més que fa un any. El Regne Unit continua sent la principal destinació amb prop de 100.000 passatgers i un creixement del 8,7%. I l'aigua de Tordera torna a ser apta per al consum, excepte la urbanització Masmorra. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha aixecat les restriccions després que les tres últimes analítiques setmanals hagin situat els nivells de fas per sota del límit màxim establert. La mesura afecta els pous que abasteixen el municipi, amb l'excepció del Masmorra, on encara s'està a l'espera de completar els resultats necessaris perquè l'aigua pugui ser declarada apta. Mentrestant, en aquesta urbanització es mantindrà el subministrament d'aigua potable mitjançant cisternes. I en clau general, destacam que la nova normativa europea per augmentar l'ús de materials reciclats en la fabricació de vehicles entra en vigor avui mateix. La regulació estableix que els cotxes nous hauran d'incorporar progressivament un percentatge mínim de plàstic reciclat. Els fabricants hauran d'arribar al 15% l'any 2032 i elevar aquesta proporció fins al 25% a partir del 2036. La normativa també obligarà a dissenyar els vehicles de manera que sigui més fàcil desmuntar, reutilitzar i reciclar els diferents components. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, d'ambient majoritàriament assolellat, tot i l'aparició d'algunes nuvolades més a l'interior. Les temperatures màximes entre els 32 i els 38 graus. Demà divendres aquests valors seguiran elevats, amb la calor com la protagonista. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Espot.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ràdio Marina. Per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'eclipsi solar va reunir ahir al vespre veïns del Maresme i la Selva en diferents punts amb bona visibilitat de l'horitzó per seguir un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'any. Al territori, els núvols van impedir l'observació durant el moment més àlgid. Entre els punts on es va concentrar gent hi havia el castell de Palafolls, Can Carreres entre Calella i Pineda, el castell de Sant Joan i Santa Bàrbara de Blanes o també a Sils de l'entorn de l'església Santa Eulàlia. I Lloret de Mar intensifica el control sobre els habitatges d'ús turístic irregulars. L'Ajuntament ha dut a terme una cinquantena d'actuacions dins del Pla Lloret Actua per detectar allotjaments sense llicència o que incompleixen la normativa municipal. Fins ara el consistori ha dictat 7 decrets sancionadors contra habitatges que operaven sense l'autorització o incomplien la normativa. Les multes oscil·len entre els 4.000 i els 12.000 euros. I en clau general destaquem que més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten signes de debilitament forestal. Segons l'última campanya de seguiment de la salut dels boscos catalans, aquests exemplars han perdut més del 40% de les fulles, un nivell de defoliació que els tècnics consideren preocupant. Els tècnics del Departament d'Agricultura assenyalen diversos factors que expliquen la vulnerabilitat d'aquests boscos, entre els quals hi ha el canvi climàtic, l'arribada d'espècies exòtiques i l'abandonament progressiu de la gestió forestal tradicional. Adverteixen que aquesta falta de gestió pot fer els boscos més vulnerables. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat amb temperatures màximes que assoliran valors entre els 32 i els 38 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Bona nit a tothom. Sintonitzeu la freqüència on el radar de proximitat mai falla al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Són les 9 i 4 minutets i arriba la teva hora diària de teràpia musical des de la Terra, de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit. Em dic Marta Fuera Pons i, si m'ho permets, t'acompanyaré un vespre més al quilòmetre zero, al teu programa de música en català. I agafa paper i llapis, o bé posa't amb l'agenda del mòbil, perquè tindrem uns quants concerts durant el programa d'avui per recomanar-te. De moment et preguntem, a veure si saps què passa, si fiques en una mateixa coctelera un referent de l'electrollatí internacional i el grup de Calafell, els Búhos. Joan Magán i Búhos col·laboren amb un tema que és com un xarrup de gresca de proximitat que sona així de bé. El món de veritat. Així comencem el quilòmetre zero amb Joan Magán i Búhos.

Et venen a dir que deixis el mòbil a banda i que et connectis amb el món de veritat. A ritme de Juan Magán i Buhos.

La Ludwig Bank, que també estaran el 14 d'agost, demà divendres, en concert a la Cerdanya Music Festival, a Puigcerdà, un dels seus himnes. I ara ens posem una miqueta més salvatges. Si sou dels quan surt la lluna plena us agafa per udolar o per anar a la nevera a buscar un bocí de pizza, de la pizza que va sobrar ahir, per exemple, aquesta és la vostra cançó. Des de Sant Jaume de Domenys ens arriba tota l'energia folk rock de la formació anomenada Les Montses. El tema es titula Ballant amb llops. És

Després de l'eclipsi d'ahir i de la pluja d'estels, hem quedat una mica llunàtics encara, eh? A tu també t'ha passat? És normal. Eh? Seguim el quilòmetre zero a la ratlla d'un quart de deu de la nit i posem ara música d'una veu lloretenca. La cantant Laura Gibert. Ja més que una jove promesa, una realitat que ens presenta temes com aquest. Es titula 2x3. I nosaltres també la volem sovint al quilòmetre zero. Laura Gibert.

Ell també es considera un cantant de proximitat, Lil Dami. Anem cap al trap, o millor dit, cap a la llista de compra més sexy del panorama musical. Si pensàveu que lligar entre els passadissos dels congelats o discutir per quina marca de llet és millor no tenia romanticisme, doncs ja veieu que sí. Tot i que jo prefereixo les botigues de proximitat, les de barri, les de tota la vida. Hem agafat, en aquest cas, el carro de la compra musical i hem entrat al supermercat de Lil Dami.

seguim al quilòmetre zero. Atenció, amb Sergio Dalma, que estarà en concert aquest proper diumenge al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Podré i podem escoltar aquest Deixa'm oblidar-te, Sergio Dalma. Leva.

la seva característica veu trencada, que els seus seguidors podran escoltar aquest diumenge a Santa Susana, al Festival Mar d'Estiu. El de Sabadell, que ja porta 35 anys de trajectòria musical. I que, a més, com a nota afegida, també actuarà al nou recinte de Torrentó de Can Gelat per repassar la seva discografia i també els seus

0: I després de Sergio Dalma, 5 minuts per arribar a 2:15. La cantant Rigoberta Bandini, nom artístic de la barcelonina Paula Ribó, una de les creadores més brillants, transgressores i revolucionàries del pop electrònic de l'Estat. Actriu, dramaturga, cantant, ha sacsejat la indústria convertint reflexions quotidianes i maternals en autèntics himnes generacionals. I atenció, perquè demà divendres estarà en concert al Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols amb temes com aquest. Aviam què passa.
1: És el primer.

Rigoberta Bandini, que aquest 2026 es troba en un dels seus moments artístics més potents. I aviam què passa, i aviam què passa, i aviam què passa. I està de gira amb un espectacle teatralitzat i trencador. I com t'hem dit, doncs demà divendres la podràs veure i escoltar al concert festival de la Porta Ferrada d'Occident a Sant Feliu de Guíxols. Actuarà a l'espai Guíxols Arena presentant el seu nou show. Precedida, per cert, de l'actuació de Maria Jaume. I anem a posar ara, tot seguit, un punt d'elegància al quilòmetre zero. El temps passa volant, ho sabem tots, eh? Fa uns minuts que hem començat el programa i ja som a la meitat. Hem arribat pràcticament a dos quarts, només ens queda un minutet. Anem a escoltar ara la veu del polifacètic cantant Roger Pedrós, que es posa al piano per fer-nos rumiar sobre els rellotges i les presses que portem tots plegats a sobre. Relaxeu els músculs i gaudiu d'aquesta lliçó de vida. El temps, Roger Pedrós.

I ara feu lloc a la nostàlgia dels anys 2000. Si sou d'aquells que encara consulteu l'horòscop esperant que us digui que us tocarà la loteria, per exemple, Elena us porta un dels millors auguris possibles per aquesta nit. Pop delicat fet des del cor cap a la ràdio. Una banda de culte indie pop en català nascuda des del Masnou, amb la veu d'Elena Miquel. I el tema, auguris.

Una cançó editada l'any 2001 d'una banda de culte d'indie pop en català nascuda al Masnou. Van ser autèntics pioners del pop costumista modern. Diuen que el disc es va enregistrar en uns estudis arran de Mar del Maresme i explicaven als Elena que havien de llescar contínuament la gravació de les veus perquè es colava el so de les gavines i la botzina dels trens de la línia de Rodalies R1.

I ara, atenció, aquesta formació es diuen Primera Cita i ens porten el tema El rei d'Instagram. Per tant, un aplaudiment per tots aquests amics i amigues que no es poden menjar un plat de pasta sense fer-li una sessió de fotos abans. Primera Cita i El rei d'Instagram. Són les 8.

0: veritat.
1: Un tema ideal pels amants dels filtres, els postorejos i les stories. El xou de les xarxes. Primera cita, una formació de pop fresc, juvenil, que retrata amb humor i molta ironia les relacions adolescents modernes marcades per la digitalització extrema. El rei d'Instagram, primera cita. I ara tenim preparat un dels temes dels Antònia Font, que recentment, per ser la banda mallorquina, Antònia Font ha patit un cop molt dur a causa de la mort del seu baixista Joan Roca, que va traspassar el passat 22 de juliol a l'edat de 53 anys. La seva música ens encanta i, per tant, te la seguim posant al quilòmetre zero. Un minut estroboscòpica. Antònia Font.

Podríem dir que hem estat viatjant en una nau espacial llogada a Mallorca. En el món del pop intergalàctic de la millor banda que han vist les Balears. Un minut d'intensitat estroboscòpica amb els Antònia Font al quilòmetre zero. Radio Marina. I seguim els propers minuts molt ben acompanyats també amb els Mishima. I aquest tema que es titula Un tros de fang i que ens portarà a tres quarts. No sé.

Hem regulat en el temps per plantar-nos al 2007 i tornar a escoltar aquest tros de fang dels Mishima amb David Carabén i els seus músics de confiança. Ens hem posat poètics i gairebé existencials. I seguim al quilòmetre zero.

0: Seguim i ho fem amb El tercer hombre.
1: Si pogués fer que un instant s'adormís entre els meus braços.
0: I una cançó que després de l'eclipsi també ens va com anell al llit.
1: Eternitat.
0: Dir-li al sol.

darrers 10 minutets del programa d'avui dijous 13 d'agost. I els següents, convidem al programa David Ros amb el tema Mil Dimonis. I mentre l'escoltem, tancarem els llums de l'estudi 1 de Ràdio Marina amb aquesta cançó directament sortida des del forn de Badalona del David Ros.

0: Ei, que el rellotge no s'atura, no perdona, eh? Però com diu la cançó que tindrem tot seguit, demanem almenys 5 minutillos més. Una miqueta més de la teva companyia abans de tancar el quilòmetre zero d'avui. Els mestres de la rumba de la Garriga ens posen a ballar per acomiadar el programa amb els braços ben en l'aire. Gertrudis i 5 minutillos. Ens els donaràs, oi? Caminant per la nit...
1: I avui sortim a rebentar-ho tot.
0: Des del quilòmetre zero.
1: Voló ben Sherman, tu amb un bolso Christian Dior.

I ara sí que sí, hem de dir adéu al quilòmetre zero d'avui. Hem esgotat els nostres 60 minuts, quasi 60 minuts de gresca, talent i música de proximitat. Gràcies per haver-hi estat. I recordem, demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 9 i uns minuts, després de la informació, a la sintonia de Ràdio Marina. Una abraçada radiofònica fortíssima de qui t'ha fet costat aquesta horeta de ràdio de proximitat en català. El meu nom és Marta Fuera Pons. I a 3 minuts de les 10... el que tenim és preparada una de les últimes propostes dels The Tyats, que, per cert, actuaran a la Festa Major de Tordera el diumenge 23 d'agost. El duet mataroní serà el plat fort de les esperades barraques de Sant Bartomeu, oferint un concert gratuït a l'aire lliure al recinte del Parc Prudenci Bertrana. Això serà el 23 d'agost, a Tordera. I amb els The Tyats, doncs, jo també m'acomiado avui. I et dono, com ells et diuen, un petonet de comiat i tot. Així es titula la cançó dels The Tyats amb la col·laboració de Juan Magán.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10.
2: Come on, baby girl, baby girl.